ja sabeu, Connected to Selected Music, amb qui t'està parlant, Pablo de Matos, sí, jo sóc Pablo de Matos, qui t'acompanya tots els dijous de 22 a 23 hores, a on? Doncs en Blues Radio. I en quina freqüència es pots escoltar? Doncs en la 90.2 de l'FM, o també ho pots fer per la nostra pàgina web, que me lie, per la nostra pàgina web, www.bluesradiofm.es. Així que si vulgueu escoltar la millor música electrònica, doncs t'espere així cada dijous de 22 a 23 hores,

intro de Titanium. Anem a donar inici al programa de avui, bueno, al de avui i al de totes les setmanes, Ja sabeu, la intro de Titanium per al programa Connected to Selected Music. No podíem haver escollit una altra cançó millor que aquesta, Xulíssima, xulíssima. Bueno, el que us deia, tots els dissabtes podeu escoltar de nou en podcast, a la matinada dels dissabtes, en les noches del tecno, el programa Connected to Selected Music. A més, en la nostra pàgina web www.bluradiofm.es, allí podreu també escoltar de nou les noches

sessió d'avui, una sessió amb molt de ritme, eh? Bueno, el que ho he dit, espero que l'hagi gaudit, si vosaltres l'heu gaudit, jo més encara. Bé, dir-vos i recordar-vos que vos espere la setmana que ve dijous.

0: la freqüència, www.blurradiofm.es. Bueno, que tenim el cap de setmana i ahir a gaudir-lo moltíssim, guapa i guapotes. Us deixe fins la setmana que ve, dijous, de 22 a 23 hores. Adeu, adeu, adeu, guapa i guapotes.
1: Connected to Selex Music con Pablo Grimaldo.

amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

donde todo converge. Plataforma Blue.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
1: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
0: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
1: Con ofertas increíbles.
0: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
1: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
2: Javier Serra, alcalde de Sátiva. Alcalde, un mes Sátiva acollís a esta nueva edición de la Fira del Automóvil. ¿Qué se pasa per la ciutat contar en un event d'aquestes cases de districtes?
3: Bueno, jo crec que és un atractiu per a aquesta ciutat. Aquesta ciutat és una ciutat comercial, és una ciutat en la que el pes del sector automobilístic tradicionalment ha sigut elevat des de l'economia de la ciutat. En aquest moment també ho és, perquè bueno, pues en uns càlculs aproximats probablement més d'un miler de persones de la nostra ciutat i les nostres comarques treballen en qualsevol dels diferents treballs que estan relacionats en el sector de l'automoció, i en definitiva pues, fa que la gent vinga a Xàtiva, visiti la nostra ciutat i a més pues, impulse este sector que és el sector de l'automòbil en una fira magnífica, en 13 edicions i a més en un recolzament de l'Ajuntament a Adexauto com no pot ser d'una altra manera.
2: Perfecte. Estem parlant d'una fira que reuneix a desenes de marques i concessionaris. Què importància té per a l'economia local i per al teixit empresarial que això es faci així d'iniciativa?
3: Tota la importància, perquè com sabeu, l'economia de la ciutat basada en el comerç i basada en la potenciació de la visita a la ciutat, és fonamental que se porten a terme esdeveniments d'este tipus. La nostra ciutat ha viscut històricament de les fires i esta és una fira que està consolidada i que, sens dubte, és un èxit.
2: Perfecte. Aquest tipus d'events atrauen a visitants de tota la comarca, inclús a altres poblacions. Què impacte té aquesta influència pública en el comerç, en l'hostaleria i en tots els negocis que viuen al voltant de la fira?
3: Bueno, l'impacte és el que tots coneguem. La ciutat necessita que la gent de la comarca ens visite, que el comerç estiga obert i sobretot pues, que n'hi hagi un impuls per part de totes les persones que venen a visitar la ciutat. Així que este esdeveniment fa que la ciutat durant aquesta cada setmana estiga plena de gom a gom, i això és positiu per a que l'economia a tots els nivells rode, que és lo important.
2: La veritat és que sí. Des de l'Ajuntament s'aposta clarament per aquest tipus d'iniciatives. Per què es considera important apoyar l'event que dinamitza en este cas l'activació de l'economia local?
3: Bueno, nosaltres sempre hem apoyat al sector de l'automoció, sempre hem apoyat a l'empresariat local. Els empresaris mereixen tot aquest recolzament, els empresaris generen llocs de treball i això és el que fa que la ciutat avance. Estiguem en unes xifres d'ocupació que són les millors dels últims 20 anys, estem en unes xifres de creixement que són els millors de la nostra història, hem superat els 32.000 habitants, i per tant, pues, davant d'aquestes circumstàncies, el treball colze a colze de l'Ajuntament en empresaris és, sens dubte, important per a seguir fent que la ciutat avance.
2: Perfecte. Cada volta se trobem més presència de vehicles híbrids, elèctrics, en les nostres tecnologies. Com veu l'Ajuntament l'evolució del sector de l'automoció en aquests pròxims anys?
3: Bé, jo crec que això és una realitat que tots coneguem. Crec que al final també apostar per vehicles on el consum de la gasolina i del gasoil és més baix i per tant hi ha alternatives elèctriques més barates i en aquest cas més respectuoses en el medi ambient, és una evolució favorable per a el conjunt de la ciutat i del medi ambient. En definitiva, jo crec que és una aposta que hem de apoyar.
2: La última ja, Roger. Què li agradaria destacar en aquest cas del treball realitzat per Adexa, els concessionaris, els participants, els patrocinadors i totes les persones que fan possible que tota aquesta fira es faci en sentit?
3: Bueno, pues agrair els esforços. Jo crec que estar en la fira, fer la fira, organitzar la fira i a més estar així durant tot el cap de setmana suposa un esforç per als treballadors, per als propietaris, per a les marques, per als concessionaris, i en definitiva jo crec que el que cal fer és agrair-los aquest magnífic esforç. Sense aquest esforç, sense aquesta presència així, això no seria possible. Aleshores, jo crec que aquest esforç és el que s'ha d'agrair per part de l'Ajuntament.
2: Alcalde, moltíssimes gràcies i que gaudim. Sabeu que este matí, Jesús, havia posat el microclima que m'havies dit, però eren xispetes d'aigua. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jesús. esta Trecce, mira, del automóvil, si no me equivoque, de Adex Auto, en el seu organitzador i en el seu president, Jesús Blázquez. Jesús, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
2: L'ha agarrat el pèl perquè té mil faenes, però bueno, jo pense que val la pena el poder estar i poder reviure tot que anem a passar. Jesús, una nova edició de Adex Auto i Audi Esportes en Xàtiva. Com afronteu este any una cita tan important del calendari empresarial de tota la ciutat?
4: Pues com sempre, començant en moltes ganes, no? Aquesta fira que ja és la número 13. L'horatge és un poquet...
2: 12 més 1,
4: correcte. L'horatge ens preocupa un poquet, però bueno, en principi estem tranquils perquè està respectant-nos prou. Jo tenia un poquet de por a les tormentes i al vent, que ens donava en el mòbil que ja estava... Per lo menos les 12 o la 1 tindríem, però en moltes ganes, molta il·lusió. N'hi ha més cotxes que mai. Això és una barbaritat de fira. Impressionant que vinguin a veure-la perquè està l'Albereda molt xula.
2: Bueno, per a qui no sabia on està l'Albereda de Xàtiva, és l'artèria principal. Vull dir, és on poden trobar l'Ajuntament, on poden trobar el Gran Teatre, etc, etc. Organitzar una fira d'estes, Jesús, en el nivell que ho fas ja, requereix molts mesos de treball, m'imagino, no? Quan comences realment a preparar aquesta edició?
4: Bueno, esta edició vamos a començar en febrer. Vamos a començar en febrer a preparar ja, a convocarem a tots els companys d'automoció, gerents i responsables de cada marca, feren les reunions, modificaren, llevarem, i bueno, i lo que té un esdeveniment d'este tipus, que és un palizón. Però des de febrer portem organitzant, preparant, perquè quan arribi el moment, és que tot bé, i no, i sempre n'hi ha, sempre n'hi ha algo per pulir.
2: Però això s'ha de prendre, no? D'una edició a una altra, s'ha de prendre. Este any tornem a veure una gran representació de marques i concessionaris. Què destacaries de l'oferta que van a encontrar els visitants?
4: Bueno, en vehicle nou destaque les marques asiàtiques que estan representant aquesta fira en més d'un 35% de l'estocatge.
2: 35%?
4: Sí, sobretot el vehicle híbrid i elèctric, que avui és una realitat, al 100%. Més d'un 40% de les ventes en 2026 ja són d'aquest tipus de combustió. També destaquem la gran oferta en vehicle d'ocasió que n'hi ha, en descomptes molt, molt interessants, que la gent, pues, que vinga, sobretot avui divendres, que és el primer dia, trobarà les millors ocasions de la fira. I també, pues, destaquem novetats en quant a vehicle nou en cada una de les marques que la veritat és que donen molt de què pensar, perquè fa 4 o 5 anys aquest tipus de vehicles eren prototipos. I avui són una realitat que avui cada un pot comprar-se-lo fent un xicotet esforç, vehicles que pareixen del futur.
2: Bueno, ha que dir que nosaltres encara no hem pegat la volta a la fira perquè volíem agarrar a Jesús, ara anirem ben lo que n'hi ha. En el sector de l'automòbil està vivint una important transformació, no? Con la plegada de les noves tecnologies, els sistemes de mobilitat, com se refleja aquesta evolució dins de la fira?
4: Bueno, básicamente lo que estaba comentando, el mercado europeo de este tipo de vehículos se está ocupando aproximadamente entre un 35 y un 50%, dependiendo de del país europeo en el que sigues. Y en esta fira lo que sí que se ve es que el vehículo híbrido y eléctrico no es un vehículo que siga muy presente en cuanto a vehículo de ocasión. Vehicles d'ocasió híbrids i elèctrics n'hi ha, però més seminous que vehicle econòmic de segona mà a l'ús. I això ja està reservat per les combustions tradicionals, gasoil i gasolina.
2: Perfecte. Bueno, Adex Auto s'ha convertit en una referència dins de la Comunitat Valenciana. Quina creus que ha sigut la clau per a consolidar aquest event durant tants anys?
4: Bueno, sobretot el que pràcticament el 100% dels expositors que estan en aquesta fira tenen un número de concessionaris en la ciutat molt important. La nostra capital, Xàtiva de la Costera, pues té present totes les marques i que apoyen, que vinguin i que tinguin ganes d'assistir a aquesta fira i siguin socis de la nostra associació Adexa, pues és la clave, no? Xàtiva va estar 7 anys sense fires, Xàtiva va estar 7 anys que no podia vindre ningú a la fira i a la festa del motor, uh-huh. I gràcies a que van convocar a tots els companys i van fer un esforç per poder assistir a aquesta fira, perquè és molta faena.
2: Adex Auto són 13 anys, també?
4: 13 edicions, 11 anys. És que en pandèmia feren 2 edicions.
2: O sigui que som la emissora. Han convertit en plataforma oficial des que ha començat la fira.
4: El primer dia, són 11 anys.
2: Per què nosaltres?
4: Per què vosaltres? Bueno, pues perquè sou una referència en la ciutat de la comunicació.
2: Aleshores, les oportunitats comercials de la fira també suposen un important moviment per a l'hostaleria, per al comerç i per als serveis de Xàtiva. Què impacte genera en la capital durant aquests dies la fira de l'automòbil?
4: Bueno, l'any passat vam tindre més de 12.000 persones que ens visitaren. Tot això es refleja en la economia de la nostra ciutat, tipus restauració. Tenim uns restaurants de meravella, la ciutat és una ciutat de comerç, de turisme, de restauració, i vindre a Xàtiva i damunt que l'horatge està respectant-nos si no fa calor, a passejar per la nostra albereda, poder dinar o sopar en un dels nostres restaurants i veure més de 500 vehicles exposats en les últimes novetats del mercat, pues és, jo crec que més que una raó òbvia perquè vinguin a visitar-nos.
2: Bueno, pues sí, sempre n'hi ha una raó. Ara després quan parlem amb l'alcalde ens ho dirà, però sempre tenim una raó per això. Des de l'organització, quina resposta heu trobat per part de les marques concessionàries i les empreses col·laboradores en aquesta edició?
4: Pues lo que te comentaba, las respuestas que vienen siempre, fan un esfuerzo brutal en cuanto a personal, logística y stock para poder asistir a la nuestra fira, y son un 10. Los meus companys siguen de vehículo nou con de ocasión y les doy gracias públicamente porque gracias a ellos estamos así, pero 100%.
2: Bueno, hay que decir que eso no es una fira outlet que se porta en cuatro trastos, sino que se tienen que puchar los coches. Això porta una faena, por ejemplo, ese chico de Gandía puxa uno a uno els vehicles, els xicons de BMW. Per a les persones que encara no han visitat la fira, què li diries per a animar-los a vindre i a que passen un bon fin de setmana?
4: Pues que vinguin a veure les ocasions que n'hi ha en aquesta fira, tant en vehicle nou com vehicle d'ocasió. Estem parlant de que n'hi ha descomptes de més de 8.000 euros en vehicle elèctric, híbrid i nou, el plan MOVE i sobretot les ajudes que estatals que n'hi ha per a tot aquest tipus de vehicle. I a més en el vehicle d'ocasió, pues lo que ve a ser ofertes des de 1.000 hasta 4.500 si arriba a cabo de ello en vehicles de segona mà. Con lo cual, el que voy a comprar un cotxe, jo crec que és el cap de setmana idóneo perquè vinga i carregue.
2: Bueno, la última va, para finalizar, Jesús. ¿Qué mensaje te agradaría trasladar a todos los expositores, patrocinadores, instituciones y visitantes que fan posible que Adexauto continúe creciendo cada año?
4: Que confíen, que continúen colaborando, que continúen apoyando, que desde Adexauto trabajem any tras any per aconseguir pues que la fira de un any a l'altre pues siga millor, siga més segura, siga més còmoda, més gran, i que continuen confiant, perquè una tasca de ja fa 13 edicions jo crec que no se pot tirar per la borda com se va fer fa anys darrere, que vam estar 7 anys sense fira.
2: Bueno, que dic que Jesús, lo que se proposa ho fa, i en aquest cas se ho va proposar i ho va fer. 13 anys porta ja en aquesta història. Jesús, que tingues bona sort, que la tens, que la vas a tindre, que tot isca de manar de boca, i jo, bueno, pues te deixo perquè esteu... A quina hora inaugureu la fira?
4: En 45 minuts.
2: En 45 minuts inaugureu oficialment la fira, Jessica.
0: Llega la gran fiesta del motor a Xàtiva.
1: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
0: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
1: Con ofertas increíbles.
0: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Xàtiva.
1: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche.
5: Escúchanos
1: que estabas esperando.
5: En BluRadioFM.es y descubre Plataforma Blue.
1: Después de escuchar al alcalde de la ciudad, Roger Cerdá, y a Jesús Blázquez, organizador de la feria, continuamos disfrutando de una jornada en la que la música y el motor se dan la mano para acercarte todo lo que está ocurriendo este fin de semana en Adexauto, en Avenida Jaume I de Xàtiva. Y antes de regresar a los micrófonos de la feria, vamos a hacer una nueva parada musical, con tres canciones que seguro que te van a acompañar perfectamente allí donde estés. Comenzamos con la fuerza y la personalidad de Arde Bogotá y su tema Los Perros. A continuación, llegará el buen rollo y la energía mediterránea de Oques Grases con Está Guay. Y cerraremos este bloque musical junto a Dani Fernández con Todo Cambia. Tres canciones para seguir disfrutando de la mañana del domingo aquí, en Plataforma Blue. ¡Vamos con música!
6: Blue Radio 90.2

0: Entra en BluRadioFM.es. Plataforma Blu, tu mundo en una sola marca.
1: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
0: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
1: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
0: Con ofertas increíbles.
1: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
0: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
2: Bueno, pues estem ara mateix en SEAT, estem també en Cupra i estem pues, en Celso, que està així al meu costat i diu, sempre m'agrada, no? Què? És el que n'hi ha. Celso, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Un any més així és importantíssim, no?
3: Pues sí, molt interessant. Esperem que la filla vagi a veure.
2: Sí, contem.
3: Sempre va bé i esperem que un any vagi millor encara. Nosaltres portem molts bons productes, quilòmetre zero i seminous, portem tant cotxes gasolina, híbrids, microhíbridos i diesel, potent de tot.
2: De tot, no?
3: Potent de tota classe.
2: Molt bé. Quines són els models que més prestació creus tu que poden crear aquest any al públic?
3: Nosaltres tinguem així, 8x8, tinguem el model Cupra Formentor. Dins del Cupra Formentor tenim el VZ, que és una passada de cotxe, que poden vindre així en estem rato a veure-lo.
2: Sí.
3: Tenim també el que és també un esporturer. Tinguem un Cupra León, que està en un preu espectacular.
2: Això són quilòmetres zero, no?
3: Sí, i seminous. Poques quilòmetres i molta garantia. També després vull ressenyar el tema de la finalització.
2: Sí, ara parlarem. Ara, jo del que te parlo, en la vostra experiència, com han canviat les preferències dels compradors en aquests últims anys?
3: Pues avui per avui, la gent cada vegada més va buscant cotxes híbrids enxufables o elèctrics i gasolina. És el que més està buscant la gent. Nosaltres així hem portat el que m'agrada la majoria de cotxes que tinguem són tots gasolina, que avui per avui el que més ven. El motor nostre d'avui en dia són motors en turbo, 3 cilindres, que gasten molt poquiu i funcionen molt bé. Que si tots els cotxes nostres tenen garantia de 4 anys o 100.000 quilòmetres, que vull dir que són cotxes garantitzats.
2: Està clar.
3: Tots els cotxes que tenim nosaltres es poden provar tots.
2: Conta'm un poquet, la financiació importantíssima, perquè vosaltres la porteu molt especial.
3: Nosaltres portem la financiació tant en SEAT com en Cupra. Parlem primer de SEAT, tinguem la financiació lineal, que el cotxe és de vostès, del client, i després tinguem la financiació flex, que és com un alquiler de cotxe que pot financiar vostè a 3, 4 o 5 anys pagant unes quotes molt assequibles i després quan ja arriba el final de la financiació vostè té l'opció o tornar el cotxe o quedar-se-lo o refinanciar l'última cota.
2: Vostè li dius al client que està fent-li, no?
3: Al client, a tots els clients. I també en Cupra tinguem una financiació espectacular. El 5,550 d'interès. I a banda d'això, m'ho entra el seguro todo riesgo el primer any i un manteniment també el primer any.
2: És importantíssim, la finalització és importantíssima ara mateix. Ha que dir que el cotxe ja no se compren per 32.000 i per 40.000. Se compren per ixa finalització. Què tecnologies, innovacions destacaries actualment de la vostra gamma de vehicles?
3: La nostra gamma tinguem els microhíbrids, que són gasolina, porten una bateria que acumula, i després tinguem els híbrids enxufables, que tenen una autonomia de 133 km en l'elèctric, que són cotxes que estan avui per avui estan molt buscats. I en l'elèctric i la gasolina tenen sobre 1.000 km d'autonomia.
2: Perfecte. Moltes persones estan valorant el canviar de cotxe ara, no? Quins aspectes consideres més importants per a que el client compri un cotxe i en aquest cas, antes de comprar, què deuen de mirar?
3: Jo penso que el tema de la seguretat per a mi és molt important. Els nostres cotxes són tots tenen molta seguretat, tenen totes les mesures, sensors de canvi de carril, velocitat adaptativa, a banda de tota la vida, l'ABS, TCS, SP, el que és el confort, el que és les motoritzacions i el que és la qualitat d'acabats. Gràcies a Déu, nosaltres portem les marques que avui per avui són full equip.
2: Bueno, que la última ja està, la vaig a fer a tots, no? Com valoreu l'organització d'esta fira d'Exacto i què importància té per a vosaltres el disposar d'un escaparate, no? Tan gran com este per a presentar els vostres vehicles al públic.
3: Amb nosaltres tenim una gent molt gran, perquè gràcies a Déu en aquests dies poden ser molt de cotxe, que si la gent no té comprat el cotxe en aquests moments, igual tot compra la setmana que ve. Per això molts dels clients diuen que vinguin a veure el cotxe i si volen provar-lo o alguna cosa, sense compromís. Poden provar-ho quan vulguin, ahir baix a les nostres instal·lacions, que estan en el polígon d'instal·lació 5 número 1, junta a la gasolinera.
2: Molt bé, vale. Pues això, ha sigut tot un plaer, com sempre. Avui vaig a deixar la foto per després, me la faré totes després, però ha sigut tot un plaer voler parlar amb tu i sobretot el poder, bueno, veure-vos una altra volta que esteu els mateixos en el mateix lloc, vol dir alguna cosa, eh?
3: Moltes gràcies a vosaltres, sí, encantat.
2: Vale.
0: Esperando.
2: Bueno, pues estem en una de les cucaetes de sempre, no? Volkswagen, pues, i òbviament el Golf sempre seran protagonistes dins del món de l'automòbil. Estem en Salva Pérez, el responsable que està sigui en... Està, este matí, bueno, que plau i no plau, bueno, això és una cosa. Salva, bon dia.
4: Bon dia, com estem?
2: Molt bé, de categoria.
4: Molt bé, estem.
2: Estem ahí. Bueno, pues anem a començar un qüestionari ràpid, perquè què vos anima a participar cada any més en la Fira de l'Automobilització?
4: Hombre, pues sobretot per a, també que la gent veja el nostre producte, no? És un gran producte, un producte de molts anys, i amb una marca en molt de prestigi i de renom com és Volkswagen, claro.
2: Perfecte. En este cas, si un visitant se apropa ara mateix al vostre stand, què vehicle li recomanaries per a primer lloc i que no se despistarà en aquests moments?
4: Pues evidentment, tinguem vehicles per tots els gustos, però una de les coses molt, molt, molt interessants que n'hi ha en guany és el nou Golf, el nou Tiguan i el nou Terroc, tres unitats molt, molt interessants.
2: Aneu en cotxe nou?
4: Sí, anem en cotxe nou. Tots, nosaltres en cotxe nou.
2: Vale, perfecte. Quines tendències esteu observant actualment en el mercat de l'automòbil?
4: Pues molta, el tema de la molta de mobilitat. Està canviant el mercat molt, molt, molt ràpid. Es venen ja molts pocs cotxes dièsel, la gent està molt comprant molt de cotxe híbrid, molt de cotxe elèctric, perquè aquesta mobilitat elèctrica és el futur per a tots.
2: No, això segur que està ahí. En aquest cas, des de la vostra experiència, quins errors deveria evitar una persona antes de decidir la compra d'un vehicle?
4: Primer, no n'hi ha que precipitar-se. N'hi ha que veure diverses marques, n'hi ha que veure diversos conceptes de cotxe, perquè la gent no té clara moltes coses i n'hi ha molt de mercat i és una cosa molt, molt complicada. No és fàcil, no és comprar una camisa, que la camisa la pots tornar. No,
2: la segona compra més important en una família normal i
4: després de la casa, després de la casa, sí. Després de la casa, lo més important és el cotxe, o una de les coses més importants, que pare, que vegin les seues necessitats, que es pregunten interiorment què és el que volen, sincerament, perquè a vegades compren coses que a lo millor no és el que uno volia veure en el primer moment i mos para un tema que és el tema econòmic, però a lo millor resulta que aquest cotxe és el que a tu és la teua, és el que tu volies, però a lo millor resulta que uno, per comprar-te un que és una miqueta més econòmic, però resulta que no és el que tu volies, te dones compte al final. N'hi ha que parar, reflexionar i a partir d'ahí veure quin és el cotxe que tu vols per a la teua vida.
2: Això està claríssim. Bueno, què valoren més els clients quan comparen diferents marques i models?
4: Bueno, evidentment, una de les coses molt importants és el preu. Però el preu, com li diu, jo dic carinyosament als clients, el preu és un número. Volkswagen no és una marca que siga una marca econòmica. Hi ha marques més econòmiques i marques molt més cares. I la gent continua comprant Volkswagen. És un tema també de prestigi, és un tema de seguretat, és un tema de qualitat, de construcció. Ahí és un compendio de tot. Vale, i l'estar així en la marca i en Xativa tant de temps, pues fa que sigam una de les marques més valorades.
2: Perfecte. Bueno, en este cas, la última, i després de diverses edicions ja d'Adexauto, quin balanç tragueu d'esta fira i què repercussió té per a vosaltres en quant a visibilitat, contactes i vendes?
4: Pues la veritat és que per així passa moltíssima gent esta cap de setmana i això és molt bona senyal. Evidentment, se fan ventes perquè se fan ventes, però això no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és que la gent veja que estiguem així, que continuem així durant ja molts anys, i el que vulguem és que la gent es veja perquè en posteriors setmanes, en posteriors mesos, la gent ja vinga a la concessionària a veure cotxes. Venen molta gent, ens comenten si li comentem si hem estat a la fira, ens han dit que sí, que han vist el cotxe, que s'ha agradat. Això vol dir que esta fira pues continuarà tinguent un auge i esperem que estiga molts anys.
2: Perfecte. Pues, Alba, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Continueu disfrutant de la fira i que, bueno, no, jo no penso que l'horatge este jo l'agraeix més que una cosa.
4: Este horatge és meravellós. De fet, mos ha ficat avui el primer dia de juny en mànega curta i mos va faltar avui una camisa de mànega llarga.
2: M'han avisat.
4: A tu t'han avisat. I nosaltres som d'Iniciativa. Però ahir feia 37 graus i feia moltíssima calor. Al final el que vull és que faig el bon horatge i que la gent visca al carrer, s'animi, es prengui un cafè, vinga a almorzar i veig els cotxes. Perquè ara mateix, igual, avui no tenies pensat res, te canvia el xip un asesor comercial te comenta que esta marca o la otra, y si puede ser un Volkswagen mejor, puede ser la compra de la teua vida o de la teu

0: deportiva, y llega el momento de conocer dos de las marcas que también están presentes en esta edición de ADEX Auto. Vamos a descubrir sus novedades, sus propuestas para este año y cómo están viviendo una feria que vuelve a convertirse en uno de los grandes escaparates comerciales de nuestra ciudad. Comenzamos escuchando a Miguel Ángel, representante de Kia, y a continuación a Salva, responsable de Skoda.
1: Esteban Skoda, Salva, buen día.
2: Hola, buen día, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal? Bueno, una tarde así. Vais directo, ¿no? Contamos cómo os preparáis especialmente para esta edición de la Fira del Automóvil, ¿qué es lo que portéis?
2: Bueno, portem un poc tota la gama, pràcticament tota la gama de Skoda, ¿vale? Ens ha faltat un model que ells d'ací un mes o per ahí, hem demanat un cotxe específicament perquè ens el portaren, però ha sigut impossible, que és el nou Skoda Epic, que és un elèctric 100% més xicotet, paregut al Kamiq, i això el tirem en falta, però bueno, com la gama que tenim és molt extensa, tenim de tot i ens han donat uns preus específics. Ens han donat uns descomptes específics de marca que ens ajudaran a vendre algun cotxe i la veritat sí, molt bé, molt contents.
1: Perfecte. Què vehicles i què segments esteu són protagonistes quan o ve en el concessionari o ve en la fira, que porteu ja prou pides venint d'ací, sol ser en el que és el model que mirem.
2: Bueno, pràcticament cobrim tot el segment, perquè ja dic, Skoda té una gama molt ampla, entonces des del Fabia, que és el més xicotet, que podem trobar-lo en pràcticament 15.000 euros, a més estem anunciant-lo en 233 euros sense entrar, ¿vale? Hasta un ENIAC, per exemple, que és elèctric 100%, que estem parlant de 40 i pico mil euros, que té quasi 600 quilòmetres d'autonomia, i que per exemple tenim un Elroq, que és el segon cotxe, el segon elèctric més venut en tota Europa en el que va d'any, i pues, la veritat és que tot Kamiq, Karo, que té un percentatge molt alt de venda també, en fi, de tot un poc.
1: Perfecte. En aquest cas, quin perfil de comprador és el que trobeu normalment en una fira?
2: Bueno, en la fira jo crec que hi ha gent que coneixent que està a la fira ja s'espera un poc a veure si trau algun descompte addicional, i com realment sí que el tenim perquè la marca mos el dona, i des d'avui fins a final de la setmana que ve tenim aquest descompte, el perfil és molt ampli. Volem des del xaval o la xavaleta que se ve per un Fabia que no té molt de pressupost i en 15.000 euros com aquell que diu té que comprar un cotxe, hasta l'ecologista que busca un cotxe elèctric 100%, i estem parlant a millor de 55-60 anys. Cobrim un poc totes les necessitats.
1: Sí, no, així no té que ser. Quins són els elements que vos diferencien en la vostra marca a, bueno, en este cas, per a aquest client, i en este cas Skoda, per a altres marques que puguen haver?
2: Bueno, nosaltres fundamentalment som Grupo Volkswagen, ¿vale? És el que més presumim. Som la tercera marca que més cotxes va vendre en Europa l'any passat, encara que la gent Skoda en Espanya no mos tenen tanta consideració, ¿vale? Vull dir,
1: en casa de Messina?
2: En casa de Messina, costa molt, però bueno, la gent sí que sap que tenim molta qualitat perquè és Volkswagen i tenim un preu més ajustat que Volkswagen, i repetís, som la tercera marca que més cotxes va vendre l'any passat en Europa, que això és molt dir, ¿vale? És molt dir. Entonces, pues bueno, ja el dic, tenim un poc de tot i la veritat és que molt contents d'estar així.
1: Bueno, pues des de la vostra experiència professional, una pregunta, pues que pràcticament la faig a tots, però sé que sempre és bon moment per a comprar un cotxe, però en esta setmana més encara, no?
2: Sí, claro, ja el dic, m'ho han donat un descompte addicional que només el donen en casos com este, i entonces tenim hasta 500 euros de descompte per comprar un cotxe a Simpira, vull dir, el que perga l'oportunitat per la pedra.
1: Ha portat cotxe nou soles?
2: No, em porta el cotxe nou i em porta el cotxe segon mà, també. Em porta de tot, quilòmetre zero, que també tenen unes ajudes per part de la financiera, vull dir que ells se mouen també de preu, són cotxes pràcticament nous, són els que portem el gerent, el vendedor, jo mateix, vull dir que són cotxes que estan nous, i també tenim segon mà, tenim de tot.
1: Exacte. Bueno, ja l'última, i és parlar un poquet també de la fira, no? La fira reuneix a 1.000 de visitants. Des del punt de vista, què aporta ADEX Auto, en aquest cas, tant als concessionaris com als compradors que busquen canviar de cotxe?
2: Bueno, la veritat és que ens ajuda molt perquè gràcies a l'associació pues, podem estar així. Tenim un cap de setmana en el que ens donem a conèixer, en el que ens ajuda a vendre més cotxes, i la veritat és que estem molt contents. No podem queixar-se, tenim un suport per part d'ells molt bo i que continuï així.
1: Salva, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. I res, que faceu una fira. Si és fresqueta a Xina, bueno, no sé si a la Marxen li agradarà, però jo, per mi, és un lujo.
2: Sí, la veritat
1: és que... també m'ho manega curta.
2: No, però està bé, fa una temperatura molt bona. Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.
3: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
4: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
3: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
4: Con ofertas increíbles.
3: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
4: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
3: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
4: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
3: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
4: Con ofertas increíbles.
3: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
4: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
1: Hola de nuevo. Bueno, pues Miguel Ángel Villa, que es el... no sé, porque porta ya... Bueno, no aguanta así. A comenzar es en algo y ahora serás algo, ¿no?
5: Eso que el pringat.
1: El pringat. Bueno, aquí ya, desde luego, no ha fallado nada y estem así. Pues espera, a ver qué porta aquí, ¿no? ¿Qué? Para aquí todavía no... ha visitat la fira de l'automòbil. Què novetats ha portat aquest any a l'OCESA?
5: Pues mira, continuem un poquet en la línia de sempre, seminous certificats de la marca en un anyet o dos, ¿vale? En quant a tema d'ocasió. Tinguem també una nova marca xina, SWM, que té una relació qualitat-preu molt bona. I després en Kia, pues bueno, novetats el nou EV2, la nova PV5, una furgoneta elèctrica, un utilitari elèctric també, i en fi, expansió elèctrica a tope.
1: A tope millón. Molt bé. En aquest cas, què característiques creus que busca ara mateix el client quan ve a informar-se o a canviar el vehicle?
5: Bueno, el client, la majoria està molt indecis, perquè avui en dia n'hi ha tanta varietat i tant de tipus de motorització i tantes coses que molt bé no sap realment el que necessita, però bueno, per això estem nosaltres per aconsellar-lo i recomanar-li la millor opció.
1: Què tipus de vehicle creus tu que desperta més interès ante una fira d'aquest tipus?
5: Ah, bueno, sobretot els quilòmetres, ara, evidentment, la gent busca molt de cotxes regulats de gerència, a preus molt competitius, i després, pues, bueno, les novetats, no? Per exemple, jo que sé, els cotxes elèctrics ja a poc estan cridant molt l'atenció, ja no ho veuen com a hòstia, un elèctric, això ni loco, saps?
1: Per mi és com tenir un gos.
5: El cotxe elèctric, sí. Aguanta això.
1: Clar. Perfecte. Què avantatges ofereix actualment la vostra marca fent les opcions del mercat?
5: A veure, la marca, pues una marca continuista, el lema 7 anys de garantia total, ¿vale? Que això és la primera marca que ho va fer extensiu, després pues, bueno, té una relació qualitat-preu buenísima, és una marca molt fiable, no ho dic jo, ho diuen les estadístiques, ¿vale? I és una marca que té molta varietat de vehicle i de tipus de motorització i de models per a tots els bolsillos i per a tots els gustos.
1: Molt bé. Per aquí està pensat en renovar este any el vehicle, no? Què consell li donaries antes de prendre una decisió?
5: Home, a veure, el consell és que se deixa assessorar bé per als comercials si realment no té clar què és el que vol, perquè bueno, n'hi ha gent que pues, sí que té clar les necessitats i té identificat el tipus de vehicle que necessita, després n'hi ha gent que canvia el cotxe pues, perquè té el cotxe vell, té molts anys i no sap què comprar. Vale. Entonces, bueno, pues ahí es on entrem nosaltres i li ajudem, claro.
1: Clar que sí. Bueno, l'última, des de la vostra experiència com a expositors així en la fira, què suposa per a una marca quan la vostra participar en una fira com a Adexauto i com influeix aquest tipus d'events en les ventes i en el contacte directe amb els clients?
5: A veure, participar és important perquè és una fira que, bueno, pues que inevitablement té un tràfic de gent important. La marca és una marca que està ben posicionada a nivell nacional com a nivell local, una marca puntera avui en dia. I bueno, pues a nivell particular com a concessionari, pues evidentment és un punt d'arrencada per a fer un bon mes.
1: És el que toca. Molt bé, Miguel Ángel, pues moltíssimes gràcies, que tingueu bona fira i que el temps ens acompanyi.
5: Ojalá, sigui així. Vinga, adéu.
3: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
4: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
3: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
4: Con ofertas increíbles.
3: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
4: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.

0: Escúchanos en bluradiofm.es y descubre Plataforma Blu, donde todo converge.
1: Hola de nou. Bueno, pues estem en Pacífico, estem en una de les marques que, òbviament, són plus dins de lo que és el vehicle. Estem en Audi, estem en Santi, com a cada any, quan s'ha de Santi, no?
2: Pues en broma ja portem quasi 7 o 8 anys.
1: Bueno, 13 anys sí. On porta la fira, pues... No.
2: I tu cada any
1: jo no
2: el servici.
1: Claro, és lo que toca. Bueno, conta'm, Santi, un poquet, per a qui encara no haya visitat esta fira de l'automòbil, quin és el vetatge que ha portat per este any a la sexta?
2: Pues mira, te comenté, en guany m'he apostat, vam estar parlant direcció de ventes i vosaltres, entonces hem intentat portar cotxes certificats per Audi a la garantia d'Audi, per un preu que oscil·len entre 24 i 27 mil euros. No volíem portar coses molt elevades.
1: Sí, vale. Però en ocasió, no?
2: Sí, jo estic en el departament d'ocasió. Entonces, vull portar cotxes certificats per Audi, de Audi Selection Plus, donar aquesta garantia, aquesta tranquil·litat, i que cotxes que no se empujen de preu.
1: Perfecte. Bueno, pues contan quin tipus de vehicles està despertant més interès en aquest cas durant tot l'any que esteu portant i sobretot per la valoració que poden fer en 7 o 8 fides que esteu així, quin és el que, perquè claro, Audi, vull dir que no llama l'atenció, però quin és el que llama l'atenció?
2: Pues vaig a ser un poc clàssic, però lo que estem venent molt i molt de preu, sobretot per tot tipus de públic, és l'A1. Sí. L'A1 és un cotxe xocotet, com pots veure, és el primer que tinguem allà.
1: Ah, un xoc, no?
2: Encaminant i jo el veiem.
1: Ah, va, sí, l'anem encaminant i el veiem.
2: I és un cotxe pues, que és molt bé de preu i les cotes no superen els 300 euros. Ah, sí. O sigui que està molt bé.
1: Pareix que estigam en el paddock de la Fórmula 1, eh? Que anem així com el tema. Bueno, pues és un cotxe que està molt bé. A banda, i s'acabi, no? De... que a dia d'avui pues ja no se mira el preu total, sinó que se mira aquesta finançació, no?
2: Correcte. La gent, el que ens dona a compte és que cada volta vol comprar a quota, a quota mensual. I és una quota que li entra tot el manteniment i el seguro. O sea, té el cotxe, manteniment, és un pack.
1: Perfecte. És lo que n'hi ha i realment, bueno, és l'evolució. Per això tots tenim que evolucionar. En aquest cas, quines característiques busca el client quan ve a informar-se o a canviar el cotxe?
2: El client lo que busca, sobretot, és tranquil·litat. Més que característiques del cotxe, que és que tots els cotxes ja porten de tot, el que busca és una marca darrere pues, que li doni tranquil·litat, garantia de casa, que si té algun problema mos ho puga dir, en definitiva, tranquil·litat.
1: Perfecte. Quins avantatges ofereix actualment la vostra marca front a les opcions que teniu en el mercat?
2: Pues l'avantatge principal és que encara que siguin cotxes utilitzats o usats, se poden financiar, tipus renting. Es diu una financiació que es diu Audi Opción i te dona l'opció a quan finalitzi el contracte que tu i jo decidim, tornar el cotxe o canviar-lo.
1: O sigui, com un nou.
2: Com un nou. Estàs definint-ho tu perfectament.
1: Perfecte. Molt bé. Bueno, i per qui vulga en este pensant renovar este vehicle este any, quin consell donaries antes de prendre una decisió?
2: Pues que mos visitara sobretot en la fira i després pues que una volta així ja li agrada el cotxe, jo l'invito a que vinga al concessionari, provem el cotxe i si té algun dubte ho resolvem allà.
1: O sigui, que estem en la fira, estem mostrant el cotxe i realment se guarda la cita i lo important és portar-los al puesto on realment podeu donar-li franca garantia i sobretot provar hasta el vehicle, no?
2: Hemos de donar a compte que la fira pues, la gent va molt ràpida o igual va a comprar para ver así, entonces li expliquem quatre coses, el client reserva el cotxe i en més tranquil·litat allí ja ho veiem tot.
1: Perfecte. Bueno, pues la última, des de la vostra experiència i ja prou extensa com a expositors, què suposa per a una marca com la vostra participar en una fira com a l'Exauto i com influeix aquest tipus d'events en les ventes, en el contacte directe amb els clients i en tot el que envolta, no, la fira?
2: Pues nosaltres en les fires i meses d'iniciativa les utilitzem sobretot per crear imatge, intentem també fer operacions, quan més millor, però sobretot és tindre contactes per en un futur contactar amb la gent.
1: O sea, si no estàs, no existes.
2: Exacte, podíem dir-ho així.
1: Sí. És que això dic jo als que no treballen en mi, en publicitat. Saps el que vull dir-te, que Audi és una de les que tenim allà en l'aire. Moltíssimes gràcies, com sempre, Santi, per estar amb nosaltres i a continuar. Vinga, adeu. Estem en Germán, el jefe de ventes de, en este cas la marca en la capital de Alcira. Y bueno, Germán, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal? Muy bien, buen día.
1: Sí, muy bien. Bueno, contamos cosetes, ¿no? Porque estem así en la fira ¿Qué podem encontrar este any o què pot encontrar el visitant d'este any en el vostre espai?
3: Molt bé, doncs aquest any hem aprofitat per portar les noves novetats de BMW. Vale, bueno, fem referència a New Class, que és el nous models que estem oferint ja, que tenen un canvi estètic totalment diferent. També aprofitem per aportar les noves tecnologies que tenim a nivell de motoritzacions elèctriques d'última generació, en unes autonomies de 800 km, en unes motoritzacions de 600 cavalls, i bueno, també tenim motoritzacions de cotxes tèrmics, motors de gasolina i dièsel, i després també tenim, com no, els elèctrics i els híbrids, que són el que estan pegant ara, i aprofitem per aportar a esta fira i que la gent puga veure.
1: Això se mira, fa un temps darrere parlàvem de com seria, ja són els que estan pegant i és el que toca, no? Quins són els models que creen més expectació en una gamma tan àmplia que teniu de cotxes bonics i xulots?
3: Pues aquest any jo crec que va crear moltíssima expectació per l'experiència que tenim de les últimes fires que han fet, el nou iX3, que és el model que comentàvem, que és un nou, que és un model que la gent encara no coneix, perquè estem llançant ara al mercat i les primeres unitats ja s'estan oferint per a principis d'any, vale? No n'hi ha sol, que és un cotxe que encara no està en el carrer, però que, bueno, que han portat així per a que la gent puga veure. Què és el que més està pegant? Pues els cotxes d'accés tipus X1 o X2, que són els modelers que més se venen, sí, de la marca, i després en berlines, pues el Serie 1, el Serie 3, són cotxes que ara mateix tenim una promoció espectacular, que han llançat per així per a la fira, està un 30% de descuento, i esperem que la gent sàpiga valorar-ho i sàpiga...
1: En realitat, quan parles de berlines, l'altre dia jo vaig estar durant 5 mesos portant un berlina i no sabia jo el que era agachar-me per entrar a un cotxe quan ara mateix et cau un par per entrar a un SUV, no? Quina tecnologia o innovació destacaríeu actualment dins de la vostra gamma de vehicles?
3: Pues sobretot ara en el motor selectiu, com comentàvem, estem en una altra generació respecte a fa un parell d'anys. El tema de la motorització elèctrica, que cada dia va innovant i cada dia va llançant noves avantatges i noves tecnologies en les que donem molta més autonomia, molt més curta el que és la càrrega dels vehicles. Estem parlant de que en el iX3, per exemple, ja estan aconseguint de que en 10 minuts se carregui 330 km d'autonomia.
1: 10 minuts de soles?
3: 10 minuts. Entonces son lo que la gent busca. Al final, la porque de la gent és comprar-se un cotxe elèctric, estar pendent de la càrrega i de més. I este tipus
1: el
3: client de l'elèctric té un perfil i a veure, el perfil ideal és que tinga una zona on poder carregar-lo, una casa baixa, un garatge on puga carregar-lo, i bueno, i aquestes noves tecnologies tampoc mos castiguen a l'hora d'estar pendent tant de si tinc càrrega, de tinc temps per a poder carregar-lo. Jo pense que a partir d'ara sí que convé comprar-se un elèctric en aquestes noves tecnologies que estem implementant.
1: Tot això va canviar, però bueno, d'una manera brutal. Moltes persones estan valorant en canviar el cotxe. Quins aspectes consideres tu més importants dins de la vostra gamma antes de comprar un vehicle? Com li ho diries o com li ho faries dins de lo que és la gamma BMW, que ara parlem també de Mini?
3: Al final, nosaltres el que fem és analitzar al client quan ve a comprar un cotxe i ajudar-lo, perquè moltes vegades el client va molt perdut a l'hora de comprar un cotxe. El que necessita precisament és un assessorament de lo que li ve bé i lo que li convé. Per exemple, si un client fa molts quilòmetres diaris i viu en una casa o no té garatge, pues jo lògicament al final li vaig aconsellar que se compri un motor tèrmic, ¿vale? Perquè tampoc vull castigar a una persona que tinga que estar pendent d'això, però que això cada dia està canviant més, però al final el client que gasta poquet del cotxe, que fa trajectes de 30, 40, 50, 60 quilòmetres al dia, és super interessant el tema de comprar-se un cotxe elèctric o híbrid.
1: De la gasolina
3: i les ajudes que n'hi ha a la mateixa, que també compten. Al final tenim una ajuda directa de fins a 4.000 euros. Després també n'hi ha ajudes indirectes per muntar un carregador, bueno, n'hi ha ajudes de companyies elèctriques que ofereixen fins a 1.000 euros adicionals a banda dels 4.000 euros ISOs. Llavors, al final, comptant en que també les financieres aposten per el cotxe elèctric i ofereixen millors tipus d'interès quan tu no compres el cotxe elèctric, si li sumem i s'ajuden, si li sumem el tipus i li sumem el que al final no tens ni manteniment ni gasto de combustible, és superinteressant. Ja te dic sempre que no facis sin 6 kilómetros al día.
1: Correcto. Pues anima a parar de la cucaeta, ¿no? A parar de mini también, porque parar de BMW es parar de mini, ¿no? ¿Qué aporta de mini este año?
3: De mini, ahora mateixa tenim un mini electric, ¿vale? De 200 caballos. Vale, un coche que va molt bé, un coche molt urbà, un coche que té una autonomia de 300 i pico quilòmetres, que per al dia a dia sobra. I, bueno, i ara mateix també mos estan portant un Mini Countryman, que és el germà major del Mini que tenim així, vale, que ja cada vegada és més mini, perquè cada vegada és més gran. Però, bueno, és un cotxe que també fem motoritzacions tèrmiques, motor gasolina, diésel, híbrid, elèctric. Entonces la gent té l'abanico de possibilitats que necessita per a poder triar sense ningún tipus de por.
1: Cotxe nou, és el que vol portar.
3: Cotxe nou, aunque tenim un stock de cotxe d'ocasió brutal. Vam dir que el Benigar tenim 13 punts de venda, entonces a nivell de... tant de cotxe nou com de cotxe d'ocasió tinguem molt d'estoc, tinguem cotxes que no tenen en altres puestos, puesto que tenim molt més volumen.
1: Perfecte. Bueno, per últim ja, com valores l'organització d'aquesta edició de la Fira de Sauto i què importància té per a vosaltres disposar d'aquest escaparate com és per a presentar els vostres vehicles i sobretot tancar alguna venda que una res.
3: Correcte, per això estem. Pues, a veure, jo veig este escaparate, com tu me dius, veig un emplaçament superimportant, ¿vale?, en la nostra comarca, a banda de veure que nosaltres no tinguem presència de concessionari en la zona de Xàtiva, i aprofitem per a mostrar-li als nostres clients les novetats i les portem així a l'Alameda, pues també està el que esta fira és un referent i cada dia més a nivell de fira de l'automòbil. Amunt mos acompanya bon temps, vale, que és el que tu
1: dius. Sí, pensava que n'hi havia, que vull dir tant de microclima, que hem posat este any.
3: Sí, ja mos tocava, estar bé. I bueno, i d'això se tracta, d'estar així en Xàtiva, vale, i mostrar-li a tota la gent les novetats que tenim, sense necessitat de vindre al concessionari, que també això la gent ho agraeix.
1: Molt bé, Germán, moltíssimes gràcies. I bueno, que passeu bona fira, de moment en aquest temps és ideal.
3: Perfecto.
1: Muchas gracias.
4: Llega la gran fiesta del motor a Xàtiva.
5: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
4: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
5: Con ofertas increíbles.
4: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Xàtiva.
5: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.

0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva hora de radio aquí, en Plataforma Blue. Llegamos a la una de la tarde y seguimos acompañándote en este especial dedicado a la 13ª Feria del Automóvil de Xàtiva. Adexauto continúa abierta durante toda la jornada de hoy y nosotros seguimos recorriendo sus expositores para acercarte las voces y protagonistas de una de las grandes citas del motor de nuestras comarcas. Comenzamos esta nueva hora directamente desde la feria para conversar con uno de los profesionales del sector de la compraventa de vehículos de ocasión. Hablamos con Ramón Moscardó, propietario de CarShow, que nos cuenta cómo está viviendo esta edición de Adexauto y cuáles son las tendencias que más están demandando actualmente los compradores. Escuchamos a Ramón
1: Conexión
0: Moscardó.
1: Conexión desde la Feria del Automóvil. Adexauto.
2: Ramón, buen día.
3: Buen día, ¿cómo estás? Mal es
2: mejor, ¿no?
3: Guay la vida que hemos caído del tema.
2: Vale. Bueno, Ramón, contame, porque realmente es en la fila y ¿qué puede trobarse el visitante que visitaré el vostre espai? A ver, señalará. Dina, vale, muy bien. Es que es así. Bueno, dime un poquet, ¿qué es lo que ha portat y qué puede trobarse el visitante en el vostre espai?
3: En guany la veritat que han portat gran varietat de stock. A mi he intentat portar un poquetet de tot. Ja siguen SUVs, o caminos, furgonetes, cotxe econòmic, cotxe de gamma alta, i bueno, la veritat que un poquet de cada, perquè tinguem l'espai que tinguem, però crec que enguany han portat un material de categoria. La veritat que ahir se va vendre molt, avui tinc també diversos cotxes que estic allà a punt de caramelo, i jo crec que acabarem molt bé la fira, vamos.
2: Molt bé. Quins són, durant tot l'any, vull dir, que tens la campa que la vas renovant en cada moment i en el polígono de l'automoció, quin és el model que més expectació crea o quin segment és el que més expectació crea ante un cotxe, en aquest cas, d'una compra-venta com CarShow?
3: Mato, el que s'ha entregat molt bé ara i és que la gent està demandant-ho és el cotxe híbrid, l'híbrid gasolina, perquè són cotxes que tens un consum molt baixet, té la baterieta que t'ajuda molt per dins de la població, pràcticament va elèctric, i després si és gent de ciutat, si la via, no sé això, capitals, València, Madrid, Barcelona, pues la veritat que són cotxes que no tens ningú problema a l'hora de circular per dins de les poblacions, perquè tots sabem que estan limitant-nos. Igual d'ací 4 dies pot arribar a poblacions com Xàtiva.
2: A mi me posar en una denúncia, i per tant un cotxe acaba de comprar, que tu saps que a mi en el grupo me exposen, en el Grandland, una denúncia per entrar al casco vell, jo no sabia, me dic que és nou, no contamina. No, pues n'hi ha, un cotxe en 50.000 càmeres, que està en l'entradeta del casco vell, que fa fotos a 360, una burra. I sí que és de veres que aplegarà, no? Segur.
3: Aplegarà, segur.
2: Segur, segur. Bueno, en la vostra experiència, com ha canviat la preferència dels compradors en els últims anys?
3: A veure, la gent el que sempre busca un poc és el cotxe, quan més jovenet millor, sí que és de veres que ara hem notat que se'n va molta gent a la gasolina, conforme estan avui els combustibles. Antes la gent comprava un dièsel perquè feia quilòmetres, era més econòmic i gastava menys. Avui està demostrat, pues això, el gasoll està més car, els cotxes dièsel estan donant un poquet més de problemes a llarg plaç, per tant, inclús els fabricants han deixat de fabricar molts models en dièsel. Per tant, la tendència, la gent està comprant cotxe de gasolina. Sí que és de veres que en les games altes i en X models, pues encara el dièsel funcionarà i és el que al final necessita aquest tipus de cotxes pel tema de consum. Però si fa 7 o 8 anys se venia 70-30 dies el gasolina, és que enguany ja te puc dir que a aquestes altures és al revés.
2: Jo no sé si he sofrit i porto tota la vida conduint i prou el cas de tindre la gasolina més barata que el gasol, crec que ha passat un parell de viatges, però això igual que passa se despassa. Vull dir que això estem en un conflicte i això és la raó, no? Però sí que és de veres que va més finet, va millor i tampoc la diferència és molta.
3: I a llarg plaç, el motor gasolina dona la meitat de problemes, la meitat de manteniments, tot. Jo crec que sí, ho sé.
2: Què tecnologies i innovacions destacaríeu? Perquè, claro, al tindre vosaltres estar una empresa multimarca, vos passa de tot, no? Podríem centrar-se en un vehicle concret, però què destacaríeu actualment en aquest producte de la vostra gamma? La tecnologia entra també dins de... perquè, claro, tu diuen que l'èxit vender és saber comprar, i tu saber comprar, saps comprar molt bé. I aleshores, el tema de la quantitat de vehicles que pugues tindre, venen també en últimes tecnologies?
3: La majoria de vehicles que estem comprant ara, sí. Perquè, bueno, com te comente, molts anys ja m'he estat treballant en vehicles en molta edat, 14, 15 anys, que la veritat que és un producte bé, però conforme avui estan les coses, i pel que t'estava dient, contaminacions, condicions, estem comprant un producte més nou. I, clar, és que avui te compres un cotxe de 4 o 5 anys i ve en tot. Porta sensors, porten càmeres de marxa atrás, protecció de carril, tot. Mm-hmm. Entonces, la veritat que qualsevol cotxe que compres que tinga 4 o 5 anys ve en tot, en el CarPlay, en els sensors, els sensors elèctrics. Antes sí que para buscar ese tipo de extras que tendrías que anar a vehículos de gama alta, avui la veritat que en qualsevol cotxe mitjanet venen tots prou vestits.
2: Perfecte. Moltes persones estan valorant el canviar de cotxe, sobretot quan venen les fires, no? Quins aspectes se consideren més importants per als vostres clients antes de comprar? Com els orienteu? Perquè a dia d'avui, avui és que no, i parlàvem d'internet, de que la gent ve ja en la llista de presa, però al final de la correguda l'assessor és el que te va a portar al puesto, no?
3: Som nosaltres.
2: La pregunta era, en este cas, com els assessoreu, o quan venen així, és que vull que un cotxe, o mira't este cotxe, i diu, no, pues igual les teues diferències, o per les teues característiques, estàs equivocada, podies tenir una altra.
3: Nosaltres el que fem al principi, que m'havia quedat en blanc, perdona, el que fem al principi és fer un xicotet interrogatori.
2: Ajà.
3: Per a què vols el cotxe? Per a què vas a gastar-lo? Perquè molta gent ve en una idea, diu, busca este cotxe, en este motor, en aquestes característiques, per això. I això nosaltres intentem assessorar, després el client és el que mana, és el que decidís. Però sí que has de veure és que, depenent de l'ús que vagis a fer diari, pues, t'interessa un cotxe o més gran o més xicotet, en dièsel automàtic, gasoil, i això és un poc com nosaltres intentem assessorar. Avui la gent està informadíssima, a part en el xat GPT, ni a tot, qualsevol pregunta que li facis, estàs allà informat. Però després sí que està bé que hi hagi una persona humana en experiència darrere qui te puga donar un assessorament basat en l'experiència d'estos anys i del dia a dia.
2: Vos has fet una pregunta que no la tinc en guió, ¿vale? I és una pregunta molt concreta, el per què en la compra-venta del cotxe usat, en este cas, val la pena comprar-lo en concessionari com el vostre a anar-se'n a comprar per internet a lo loco, com ara així, com tot el món compra per internet, pues vas a quedar en aquell de Lugo i a veure què tal. Què diferència n'hi ha entre arriesgar-te a comprar-te la xina o vindre a un concessionari com el vostre?
3: Hi ha un segment de vehicles que sí que la gent es desplaça moltíssim, que és la gama alta. Aquest tipus de clients li dona igual comprar el cotxe en Barcelona, en Madrid, en Galícia. Però tot el que no siguen aquest tipus de vehicles, premium, el cotxe mitjaner rotatiu, la gent vol una bona atenció, vol que si després a un curt o mitjà plaç té algun tipus de problema o algun tipus de dubte, poder anar i parlar amb la persona que t'ha vingut el cotxe. Però jo crec que nosaltres tinguem el valor añadit sobre internet. Jo, per exemple, jo compro molt en Amazon, compro molt en altres plataformes, però són coses concretes que no tenen, no és el mateix comprar-te una camareta de 50 euros que, bueno, t'arriba, t'has comprat un cotxe.
2: Claro.
3: Un cotxe que val molts diners, segurament.
2: Sense garantia.
3: Bueno,
2: vull dir, està obligat, per exemple, si jo el coneixement no me fallen, el client directe a client està en una garantia de 6 mesos, crec, no en un any, no?
3: Correcte. N'hi ha 6 mesos, però bueno, la llei mos obliga és un any.
2: No, me refiero al de...
3: Entre particulars. Entre particulars són 6 mesos i també depenent del tipus d'averis i tot. Nosaltres donem un any, dos, inclús tres. Nosaltres fem ventes i donem 3 anys de garantia. El cotxe igual té 10 anys, 3 anys de garantia. Uh-huh. Se contraten ahí unes cobertures que són bueníssimes.
2: Sí.
3: I, clar, això a la gent li dona molta tranquil·litat. El que tu puguis vendre un vehicle i donar-li 3 anys de garantia.
2: Garanties són fonamentals. I les financiacions menys xiniques també, no?
3: També. Ara estem fent uns preus de financiació escarraïssims. Perquè... les financeres ens han acompanyat un poquetet perquè nosaltres puguem presentar uns bons números al client. Uh-huh. I poder-te comprar un bon cotxe al teu gust i no tindre que pagar quantitats excessives. Pots financiar la meitat, pots pagar la meitat, pots fer el que vulguis. Nosaltres no condicionem a ningú.
2: Uh-huh.
3: Sí que és de veres que per aplicar uns certs descuentos hi ha uns mínims, però quan ens ve un client i ens diu és que jo quiero pagar la... via lliure, tu manes, ens expliques com ho vols fer i nosaltres t'adaptarem el que és l'operació a la teva voluntat.
2: Perfecto. Bueno, pues ya la última, con valores. Obviamente, l'organització d'aquesta edició de Dex Auto, i fas molt per ella també, que dir que Ramon participa molt en ella, i quina importància té per a vosaltres el disposar d'un escaparate com el que teniu vosaltres i com el que tenen tots per a presentar els vostres vehicles al públic. I igual una venta no es tanca avui, però se tanca després de molt.
3: Mira, jo sempre dic que la fira, està clar que si tot s'ha vendre, tot ho vull vendre, però jo crec que és més important que la gent mos conega, que sàpien on estem. Estos tres dies sí, se venen cotxes, se fan operacions, però així lo important no és fer venta, així lo important és captar clients, fidelitzar. I res, així per exemple, nosaltres entre ahir avui ha sigut una càntica de gent que ha vingut així a preguntar, hem agarrat informació, telèfons, vehicles que m'estaven demanant, que no tinc, que no passa res. Jo els tinc que guardar aquestes en la carpeta i a partir del dilluns a per ells, a buscar cotxes.
2: Claro.
3: Saps? Entonces, la fira és important para vendre, però jo ho visualizo d'una altra forma. Jo és important para que me conegue, no ser publicitat.
2: I el tracte humà. El tracte humà que veu la gent, realment, si ha conversat amb tu i ha conversat agradablement, segurament, si pensa en comprar-se un cotxe d'ací una setmana, pues han recordat de tu.
3: Això és el que vull dir.
2: Molt bé. Ramon, moltíssimes gràcies, com sempre.
4: Escúchanos en BluRadioFM.es y descubre Plataforma Blu, donde todo converge.
5: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
6: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
5: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
6: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
5: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
6: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
5: Organiza Avexa.
6: Colaboran Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
5: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.
6: Después de conocer la experiencia de Ramón Moscardó, hacemos una pausa para disfrutar de cuatro grandes canciones que combinan lo mejor del indie nacional con algunas de las propuestas más destacadas de la música valenciana actual. Comenzaremos con Izal y su tema Paraíso. Continuaremos con La Fúmiga y Había de Pasar. Después llegará Naina con Pecato Original y cerraremos este recorrido musical junto a Detalles y su exitoso tema Coti per Coti. Cuatro canciones para seguir disfrutando de la mejor música en Plataforma Blu. Vamos con música.

0: marca tu estilo musical y escucha Blu Radio Online. www.bluradiofm.es.
1: Seguimos recorriendo la 13ª Feria del Automóvil de Xàtiva aquí, en Plataforma Blu. Después de esta pausa musical, regresamos a Dexauto 2026 para continuar conociendo a algunos de los profesionales que forman parte de esta gran cita del motor. En los próximos minutos conversaremos con Pepe, representante de Algerpa, concesionario oficial Mazda y Suzuki, que nos hablará de las novedades y oportunidades que presentan ambas marcas en esta edición de la feria. Y a continuación escucharemos a Óscar, representante de Toyota, una de las firmas que sigue apostando por la innovación, la eficiencia y las nuevas soluciones de movilidad. Seguimos desde la Feria del Automóvil de Xàtiva. Vamos con las entrevistas.
2: Conexión desde la Feria del Automóvil. Adexauto.
3: Alex Elfa, hola de nuevo.
4: Dime. Uy, no, estaba así comentando entonces el tema del microclima de ahí. Bueno, pues estén en Algerpa, es Mazda, es Suzuki, es de toda la vida. O sea que así, don José es fidel a la marca que representa siempre. Pepe, buen día.
5: Hola, buen día, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Bueno, no hay mes, apoyando, recolzando y sobre todo, bueno, donando visibilidad, ¿no?, a la vostra marca.
5: Sí, así se me enguanya un altre any més i res, a la fireta. Perquè un guany, en vez de ir en el marquis noves, en marquis tal, pues hem decidit, la veritat, i sí, tot en vehicle d'ocasió. Vehicle d'ocasió perquè veiem que la gent té més demanda. I així, pues, bueno, pues, la gent al final és la que manda. I nosaltres estem així per a...
4: Vehicle d'ocasió, multimarca.
5: Multimarca, tot multimarca, sí. Uh-huh. Disposem de tot tipus, de turisme xicotets, en SUV, en furgonetes industrials, tenim de tot, i de tot tipus de preus. De 2.000, 3.000 euros fins a 40.000 euros, diguem així.
4: Claro, jo anava a preguntar-vos, però bueno, sí que m'ho posaré de l'altra manera. Quins són els modelos, en este cas, que més expectació tenen els del públic durant, en este cas, tot l'any? Però així en la fira, jo m'imagino que aixecaran molt perquè tenen cosets xulos, però miraran el preu, no?
5: Sí, claro, sí. No, la verdad que entreten coches molt bé de preu, i és el que parlem. Entonces, és que en vehicle nou és més difícil atendre així perquè, claro, n'hi ha moltes possibilitats.
4: Hi ha renta de vehicle, no?
5: I és més... Sí, claro, sí, s'ho perdem, però...
4: El que diu que n'hi ha venta en si a dia d'avui, tant Mazda com Suzuki, sí, són marques que estan funcionant bé, no?
5: Sí, no, clar, estan funcionant bé. L'ho dit en el taller en tinguem ahir, en el concessionari en tinguem ahir, que la gent se pot passar ahir a veure-ho i tal, però així na fira la veritat que no disposem de tant de temps i tant de cotxe així per poder esplayar-nos tot el temps que voldríem i provar, l'hem de provar el cotxe i tot, doncs així na fira és més difícil, però això hem decidit, en vehicle d'ocasió, perquè així, claro, és el que hi ha, és el que juga. Ja, vull que això cosa, veu que cada tres i tal, i és el que hi ha, i així, és fàcil per a ells.
4: Molt bé. En aquest cas, la tecnologia, la innovació, destacaríeu algo dins de la vostra gamma, o bé de vehicle nou, o bé de vehicle que heu portat així, en avanç de tecnologia, doncs m'imagino que anirem a lo mateix, no? L'elèctric, al final.
5: Sí, totes les marques estan decantant-se ja a l'híbrid, híbrid enxufable i a l'elèctric. I vamos, està això setmana a setmana van innovant, van traient els productes, van innovant-se i per això el que estàvem comentant, de vindre a la fira tal, i ensenyar, és que te passes molta estona tenint la gent per explicar tot
4: això. És molt important perquè la pròxima pregunta va deixar, no?, de que moltes persones estan parlant de canviar de cotxe i, en aquest cas, quins aspectes consideren importants els vostres clients en els vostres vehicles a l'hora de comprar un Mazda o un Suzuki?
5: Home, sobretot...
4: Sí, la marca ja...
5: No? Clar, a veure, pues, la nostra marca, la veritat, els dos són japoneses i, pues, bueno, agafen...
4: Són més fiables que les xines.
5: No, per això, que la gent està veient, claro, està entrant ara molta marca xina, tal, i la gent no sap ningú, la veritat, sabem com hi seran, quin resultat donaran, i aquestes marques ja estan molt sants, estan consolidades, son japoneses, los japoneses trabajan muy bien, son muy fiables. Y ahí
4: no, que el que tengan el Suzuki Attack no lo mate. Comprar un coche japonés que comprar un coche chino, ¿no?
5: No lo mate.
4: Sí, después te trae un representante también de coche y dice: vos no te la marca y dame en él. Y de qué madre.
5: No, sí, perdón, que el marketing es chino, sí, ruin, pero sí. Claro, la verdad que son.
4: Ahora,
5: son que acaben de ir al mercado. O sea, sí. Acaben de entrar al mercado, entonces, de así un Sainz no sabremos el resultado exactamente que donarán. Y de Saturn, no, que parte yo, claro, son marques que están muy santos, innovantes, y son marques que están, vamos, están consolidadas, y los resultados están ahí. Cuando ven proyectos de fiabilidad, este marque japonés siempre copian el top 10, todos los marques japoneses. Y, que, y ahí, claro, es una cosa imparcial, ¿no? que con panes estadísticas y eso, son imparciales, que no tienen la marca, vamos.
4: Oye, ¿ahora vas que vas por la carretera y te cruces en un coche o en un hotel? ¿Qué coche es ese? Pues no, me suena a chino. Sí, claro, no, me suena a chino.
5: Son difíciles de pronunciar, no, pero bueno, ve.
4: Pero son coches no,
5: exactamente. El mercado ahora se disina, está el mercado ahora un poco más retardado. Y ya todo está entrando en chino muy fuerte. Y los marques europeos, pues la verdad que están pasando mal. Los japoneses no están pasando tan mal, pero bueno, ve. Ahora, expectativas sobre el de así un Sánchez, pero cómo va a funcionar eso y cómo manera eso, cómo manera evolucionar el mercado.
4: Bueno, sé que colabores mucho en Alex Auto, que estás con C también aquí en Jesús. ¿Quina importancia té per a el conjunt de l'automoció xativina, meses que venen de fora, el tindre una exposició, una 12+1 edició feta ja, consolidada ja? Que bueno, per la teua banda, per la banda de Jesús, per la banda dels que realment apoyeu l'automoció i sobretot fer això, que ho sou de baix, perquè molt de baix, porta molta feina. Com ho veus tu cara a la vista del client i sobretot a la venda del cotxe?
5: Ah, bueno, pues això, la veritat que sempre té molt bona acceptació, la gent, és que és un lloc molt privilegiat, o sigui, hi ha vereda, hi ha ombra, el horatge ara està acompanyant i la gent, la veritat que si ho fem any rere any és perquè dona bon resultat. I la gent és el que passa, pues tinguem una vida molt, molt apretada, hem encontrat en relanxe, mai tornem temps per anar ara i així. Pues mira,
4: estem tranquil·les. Una
5: setmana, paper una miradeta i tens així, clar, un munt de coses que igual no tens pensat, sí, tal, i pegue una volteta i veig algo que me quadra i... Y mira, fa superació i sinó pues comoditat per a tots. I per això estem contents i al final pues la veritat
4: positiu
5: i positiu la pira, pues continuem i sí.
4: Pepe, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una altra vegada i que bueno, que continua el temps que
5: ens aguanta un poc, és important,
4: és importantíssim. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: La Feria de l'Automòbil. Adexauto.
3: Pues Àlex, hola de nou.
4: Hola de nou, què tal? Bueno, pues bé, estem de categoria, estem, crec que és en l'última connexió de tot el que han fet, que ha sigut molt i molt variat, i estem en Toyota, que anem a acabar en Edge. El meu Òscar, al meu costat, Òscar, bon dia.
6: Bon dia.
4: Un altre any, no?
6: Un altre, correcte.
4: Doncs són ja.
6: Pues ja n'hi portem uns quants, sí. Jo crec que ja anem pagats. 8 o 10, una coseta aixina. No ho tinc del tot calculat, però ja no són una garbera.
4: És un plaer el poder vos tenir una revolta en la fira. I, bueno, pues contanos, no? Què és el que heu preparat especial per a aquesta edició número 12+1 de la fira?
6: Me veus, ara que ho acabes de dir, és la número 12 ja.
4: Més uno.
6: Com sempre, pues, hem vingut a la fira en els meus preus que tinguem durant l'any. Ja sabem que la fira no estava així, ja tinguem el plus de la calor, però bueno, hem d'estar al carrer, hem vingut a tota la gamma que tinguem en Toyota. Com bé sabeu, Toyota és la primera marca en el tema de híbrids enxupables, i hem portat una novetat, per supost, que és el nou CHR Plus, un vehicle 100% elèctric, amb molt bona autonomia, i que la veritat està tenint molt bona acceptació per tots els clients, i bueno, pues, el tinguem així exposat perquè tot el món ens pregunte per els dubtes que sempre hi ha, sobretot en un vehicle elèctric.
4: I sí, perquè al final jo, el resum en aquest cas, que que puc fer de la visita a tota la fira.
6: Sí.
4: I en esta època tan electrònica, tan tecnològica, tan IA, tan internet, el client ja sap el que vol entrar en el concessionari, sí, però sí. La banda humana, la banda de, en este cas, el assessorament,
6: molt bé.
4: Vale? Ahí ja ve, el tio pot saber tot el que vull del cotxe,
6: sí, sí.
4: I quan ve i veu el cotxe i diu, no, però és que per el que tu vols, el cotxe no te va.
6: Efectivament. Realment, total, hi ha moltíssima informació ja en la web, ja, de veres, quan entra el client a lo que és el concessionari, no tinguin catàlegs, no hi ha paper, ja, tot està en la web, és cert. Però, bueno, sempre, el que som els assessors, farem algo personalitzat a cada client, dintre de les seues necessitats i economia, per supost, perquè avui en dia se prima molt el tema de financiar el vehicle, i se pot fer algo molt professional i sobretot personalitzat.
4: És molt important. Sí. És molt important. Quin és el perfil de comprador que trobeu actualment vosaltres en la vostra marca en el mercat durant tot l'any?
6: El perfil nostre és tothom. És a dir, nosaltres tinguem des de gent que s'acaba de traure el carnet fins a gent de 70 anys. És a dir, com tinguem tota la gamma des de l'Aigo, que és el menudet, Yaris, el famós Corolla, que és legendari... després ja passem al tema de SUVs, el més bonic de tots, i perdó la paraula, el CHR, que és un trencacolls, el CHR, la veritat és que...
4: Un trenca què?
6: Un trencacolls. És a dir,
4: trencacolls, perquè quan passa te gira, com una pilota de tenis.
6: Exacte, i això és la peculiaritat. El CHR té aquest disseny que ens fa girar-nos a tots, luego. En tota la gama.
4: Trencacolls, mira, sí, no sí. Estàs, no? Anota la paraula, Jessica.
7: Apuntem per així.
4: Bueno, que tu hauràs trencat, tu de jovenet hauràs trencat més d'un coll,
7: I ara també,
4: I ara també, i ara també. Molt bé. Des de la vostra experiència professional, és moment en una fira de comprar un cotxe? És el moment de comprar un cotxe quan una marca trau algo que sigui interessant, quin és el moment de comprar un cotxe?
6: Sempre, sempre. Jo sempre diré que el millor moment per a comprar és el moment que uno té la necessitat. Vindre a la fira vinguem en preus especials, per supost, però ens trobem de sovint que de vegades a mi el client ho ha vist fa 3-4 mesos i han fet un pressupost, però els cotxes no paren de pujar de preu. No ens equivoquem, això no para de pujar de preu, al igual que la compra que fem en el supermercat. Con lo cual, moltes vegades, vindre a la fira en uns preus especials, ens trobem en això. Però vindre a la fira, vinguem en preus especials sempre. Con lo qual, sempre és beneficiós, de cara al client, sobretot, a les compres, que seria el més econòmic possible, per supost.
4: Perfecte. Bueno, ja per últim, cada any, aquesta fira reuneix a mils de visitants i des del vostre punt de vista, què aporta d'exautor tant als concessionaris com als compradors que busquen canviar el cotxe?
6: Bueno, el joc és un privilegi estar així, per supost, en el que és l'Albereda i l'Avinguda de Selgas, així en el centre de la ciutat, i bueno, molt ben organitzada, des de luego, des de la part d'Adexa, i bueno, de sovint estan passant, necessiteu algo, en fi. La veritat és que és un privilegi estar així en el que és l'Albereda de la nostra ciutat.
4: Exacte.
8: Tu voz en todas partes, plataforma.

0: Bueno, pues hola de nou per a despedir ja. Ahí está en el pare de la criatura. Ui, tanquem, òbviament. En el pare de la criatura, on realment Jesús Blázquez, organitzador, director i propietari d'Auto Blázquez també, no pot entrar en cada conclusió, però el que està de concreció claríssima és que l'afluència fidel entre el que són els expositors, que és lo important per a la fira, que tots tenen clar que esta fira és una visió a que ja vendre cotxes així o no és donde menys, és vendre-los després en cada un dels seus llocs, no?
1: Bon dia, Àlex. Bueno, pues els deberes que portem des d'ahir a partir de les 5 i les 6 de l'esprà, que és quan va parar de ploure i vas començar a eixir la gent, atenguent la gent sense parar. És una afluència de públic, un tràfic constant. Estem molt contents perquè això vol dir que pues, la campanya de publicitat i sobretot els 13 anys que portem fent la fira pues, estan donant el seu resultat i la gent ve, pregunta, molt bé, n'hi ha moltes ventes fetes ja en la fira. De fet, nosaltres hem tancat dues operacions, però els companys jo crec que...
0: Jo te dic, no te preocupes per les ventes que facin a ti, perquè més del 60% tenen molt clar que es posaran en la fira, que es posaran la marca perquè la vegin i tancar operacions després en els concessionaris.
1: Sí, perquè al final és la gent que ve a visitar-nos i a comprar i a tancar l'operació és en el concessionari on definitivament s'acaba el tràmit. Però diferència en anys darrere, me n'ha donat compte que estem avui en l'equador d'aquesta fira i ja te diria que és de les fires en les que més gent estic veient. Estan tots els estants pràcticament ocupats, passes estan per estant i estan totes les taules en gent.
0: Ho fem d'una manera que, aunque n'hi hagi més cotxes, pareix que estiguen més organitzats.
1: En sí, hem deixat un espai en la part de la vereda de passejar un poc més gran, per la gent que no vulgui passar per entre els mitjans dels cotxes, pugui anar més tranquil·la, però el número de cotxes, jo te diria que està vora el mig millar, fàcil, i l'afluència que te dic és total, des de les 10 i mitja del matí fins pràcticament aquesta hora no hem parat d'atendre gent i queda encara a la vespre.
0: En una etapa, i demà.
1: I demà tot el dia, clar.
0: En una etapa on realment la visita al concessionari, la visita al assessor, en este cas, sobretot la visita al concessionari, perquè sí que és de veres que, aunque tinguin clar el cotxe que volen, a dia d'avui l'assessor de la venda té que estar per orientar-lo i hasta dir-li, estàs equivocat, perquè el que tu vas a fer o el que val aquest cotxe, per a tu pues podries provar aquesta opció que tu tinc que donar.
1: No, però tinc que dir-te que n'hi ha gent molt, molt preparada, eh? Estem així visitant, o sigui, la gent que mos està visitant, molta gent està molt
0: preparada. Sabem més el cotxe que tu, no?
1: Pues quasi te diria que n'hi ha molt, sí, de motors, d'equipaments, de preus, de mercat, vull dir, és de veres que n'hi ha gent que necessita assessorament, que li expliques, que li dones un poquet una raó per què triar un cotxe més que altre, perquè al final, si fas quatre preguntes ben fetes a un possible comprador i te donen la resposta sincera, tu ja tens la informació que necessites per poder orientar-lo hacia un modelo o altre, hacia lo que ve a ser un equipament o altre, a un acabat o altre. I després està que ho té més clar que l'aigua, que te diu, jo vull aquest cotxe perquè estic buscant això. I on sí que li dones assessorament a aquestes persones, pues és en el tema de financiació, si la necessita, en el tema de les garanties, en el tema de les ajudes i els plans i descomptes que tenen. Però així en esta fira n'hi ha de tot, des de sàvios hasta gent que necessita que tu, personalment, com a professional...
0: Ja no me refereixo a la fira, sinó ja en el concessionari normal, no? Vull dir-te, la gent mira i mira en internet. Una de les cosetes que volia comentar-te, i jo crec que és d'agrair, no, Pepe, el Ferpa, alguna gent, el teu germà, òbviament, tota la gent d'Adexa, gent que se volca sense ningú tipus de compromís en poder portar avant, no?, un projecte que s'havia deixat de la mà durant 7 anys, que tu el vares m'emprendre, que tu el vares, i jo sé el que vas patir en les primeres edicions, no per el resultat, sinó per... com aixiria antes de poder-ho fer. És atrevit i, bueno, la gent, jo m'imagino que te recolza hasta tal punt també l'Ajuntament, que donar-li moltes gràcies a tot l'equip d'alcaldia. Te sentiràs, bueno, bé, no?, quan estem en una 12+1 i realment la gent continua confiant i continua ajudant, i, a més, pues, si no m'equivoque, quasi tots són de Xàtiva, no?

0: Sí, però més que confiar i donar-me la gràcia a mi personalment, lo que
1: tinc que de col·laborar.
0: I efectivament, lo que jo dole les gràcies a ells per col·laborar en la ciutat, per col·laborar en esdeveniments d'aquest tipus, com és la Fira del Motor, de col·laborar i de continuar. Pese a que a vegades hem tingut problemes de meteorològics, hem tingut problemes d'ubicació, però sempre han confiat en la iniciativa, han confiat en Alex Auto, han confiat en mi, que sóc, ja t'he dit, durant les últimes 13 fires, pues el que se ho papa tot, però sobretot gràcies per vindre i que la nostra ciutat, la capital de la Costera Comerciativa, tinga aquesta fira que avui ja sí que poden dir que és una referència i que la gent, quan arriba època de fira d'automoció, l'espera perquè és de les primeres que n'hi ha.
1: Perfecte. Bueno, pues ante todo, donar-te la enhorabona, com sempre, no puc fer altra cosa, i sobretot el valorar l'esforç que n'hi ha darrere l'antena d'Exa, com el que poses tu personalment en tot això, i sobretot, bueno, pues a tot el visitant, no? Que ve, que s'espera, que antes sí que es de veres que guardaven molt de secret a l'hora de tirar una setmana antes una falca publicitària, perquè la gent s'esperaria a dia d'avui anem a per el volum, que és el que se tracta, i un mes antes es sentirà ja canya tot el que és la fira, en este cas la 13.
0: Pues sí, lo que estabas diciendo es que pues tenían nuevas tecnologías, pero supongo la radio desde el primer día ha colaborado con nosotros y en Treballat y nos han apoyado mucho en la publicidad de radio.
1: Evolucionar, ¿eh?
0: Hombre, sobre todo ahora ya no es radio, ahora ya es un complejo diferente.
1: Un complejo terreno, pero si fuera un complejo terreno, te agradaría que una plataforma.
0: Probable. Pero sí que de ver es que las charlas sociales, el boca a boca y toda la campaña de publicidad, tanto la tradicional como la actual, fan que esta fira cada vez siga más grande, venga más gente y estiga más consolidada. Yo voy a convidar vos a todos a que vingueu hoy, dissabte, durante todo el día, a veure el estocatge que tenim en fira, i demà, diumenge, pues hasta les 6 o les 6 de les Prac estarem més començant a desmuntar després de migdia. Vos esperem en Xàtiva.
1: Que tenim el dia complet, que si esteu ara mateix ja que no sabeu el que fer avui, així n'hi ha restaurants de sobra per després poder continuar visitant la fira, que bueno, la fira nos visita en un momentet, i sobretot, bueno, pues donar-li les gràcies a l'organització, en este cas a Alexa, perquè des de la número 1 hasta la número 12 más 1, hasta les canfetes en un concessionari, edifici immens que va en pandèmia, le van a fer en concessionari. Vam estar present, gràcies Jesús per la confiança, i bueno, des d'aquí despedim. Esteu atentos a les xarxes socials, perquè ahir ja van penjar les entrevistes que van fer per el matí. Avui anem a penjar, en quant apleguem a l'estudi, les entrevistes d'este matí, les fotografies, anem a tratar-les, i sobretot pendents de demà, perquè demà tenim un programa super guapo, super original, super autèntic, des de les 10 del matí hasta pràcticament les 2 de la vesprada, on sentireu totes les entrevistes, sentireu bona música i sentireu el que la gent, i en este cas Alexia, que és la que va estar en locució, vos convida en cada moment a vindre. Jessica, moltíssimes gràcies a tu també, perquè tot això sense tu seria impossible de fer. Si diuen que n'hi ha coses... No n'hi ha coses impossibles, no? Mm-hmm. Ho veràs el que... Esta sí. El que jo no faria tampoc una fira sense tu. Ah. Això és molt important. I ne portem 3 seguides. Pense que, no sé, si no mos deixa algo pel mig, jo crec que és moment de prendre un poquet la normalitat, perquè al igual que li passa a ells, a nosaltres ens passa. Jessica no treballa dissabte, Jessica no treballa un divendres per la vesprada, l'organització, el poder portar, però jo crec que l'experiència professional de Jessica ens porta a que ja ens deixa soles, no?
2: Clar, i si és necessari, nosaltres vinguem, encantar tu, saps? No hi ha cap problema.
1: Això és la ventatge. Bueno, pues Jessica, un beset a tu també, un beset a l'audiència, i res, passeu-te per així per la fira.
2: Sí.
1: Si voleu comprar un cotxe, si voleu dinar, si voleu fer el que siga, sempre és bon motiu per a venir a Xàtiva. Un saludet a tots.
2: Un saludet, Àlex, adeu, gràcies.
1: Adeu.
3: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
4: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
3: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
4: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
3: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
4: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
3: Organiza Avexa.
4: Colaboran Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
3: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Ellos son Z Minor Records. Rudaman Ewalha.

Ellos son Astroline y Caras Sonrientes, Smiling Faces.

Ai, Javier, Javier, hi ha que estar en la feina. The Whale, I'm 1999. Donant-te este territori, remember. Aquesta vegada viatgem a 1992.

Abans d'escoltàvem el tema del 2024, el remix remasteritzat, el Break the Silence, la formació Status. El timbal de Rumbar sonant a este territori, remember? No es queixarem que aquestes fetges no tenim festivals, eh? Buah! El dia 13 de juny sembla el dia elegit. Ja en tinc jo comptat 5 propietats.

Aprofitem aquest tema per enviar una fortíssima salutació al veterinari Alfonso, el que cuida els nostres animalets. Intentava jo explicar-li, bueno, m'explicava ell a mi mentre tancava la porta de l'ascensor, ja va estar escoltant el programa.

Ellos son Z Minor Records. Rudaman Ewalha.

Ellos son Astroline y caras sonrientes, smiling faces.

0: Radio Chella.
1: Tu atracción musical.
0: 90.2 FM y www.bluesradiofm.es.